0: i segon perquè la biologia a vegades té sorpreses, té modificacions genètiques, té hipòpia d'adaptacions d'organismes en les noves situacions. Per tant, jo crec que és un poc més bo de preveure, però bé, el problema és que una adaptació, uns canvis tan ràpids fan que les adaptacions siguin més difícils.
1: Claro, i la desaparició de playas. Claro, al final esa subida del nivel del mar, que claro, uno piensa, crece 3 milímetros al año, ¿no? 3 milímetros nos puede parecer poco o mucho, depende de la perspectiva con la que lo miremos, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista de las consecuencias negativas que tiene sobre la Tierra, definitivamente es de una gravedad muy alta, ¿no? Que aumente el nivel del mar 3 milímetros al año.
0: Home, és que des de que el canvi climàtic està ja en marxa estem parlant de més de 20 centímetres.
1: Clar.
0: I llavors 20 centímetres en la vertical són un quants de metres en la horitzontal, depèn del pendent de la platja, no? Hi pot haver platges que s'adaptin sense problema, sobretot aquelles que tinguin un sistema de dunes a darrere, la platja pot retrocedir, adaptar-se. El problema el tindran platges que darrere el que tenen és un passeig marítim que no deixa lloc a adaptació. En aquest cas, l'única possibilitat és que la platja quedi submergida.
1: Claro, paseos o viviendas, ¿no? Porque,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: viviendas
0: sí.
1: Construidas y establecimientos hoteleros en la costa, ¿no? En rozando el nivel, rozando las playas.
0: Sí, ara mateix hi ha un pla, per exemple, pilot d'adaptació a Cala Millor, que precisament va de tot aquest tema de com retranquejar la costa perquè els impactes damunt tot el que hi ha construït siguin els mínims possibles.
1: Claro, y el margen de tiempo, porque es verdad que cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático, lo que venimos constatando en los últimos años es la aceleración del proceso. Más allá de las consecuencias graves que tiene y de las previsiones más o menos certeras que se puedan hacer, porque realmente es muy difícil y es muy impreciso, lo que estamos viendo seguro es, primero, que son consecuencias irreversibles, lo que ha sucedido ya, el mal ya está hecho, y por otro lado, es cómo se está acelerando a un ritmo insólito todos estos procesos.
0: Sí, però és que nosaltres fa 40 anys que se diu a nivell científic, les corbes no són lineals, no són uns canvis, diguem, en línia recta, són uns canvis que cada vegada s'acceleren. I això fa anys, jo diria que dècades, que s'està avisant i de moment seguim exactament, o gairebé, sense prendre les mesures que toca.
1: No, està clar que sí, que están avisando, además lo hacen con toda la base científica. Es verdad que chocan, ¿no?, con este negacionismo que en ocasiones proviene del puro, no sé, estoy pensando en los terraplanistas, ¿no?, y en algo que parte de teorías que nada tienen que ver con la ciencia, pero después también hay muchos intereses económicos en juego. ¿Cuánto cree usted que hay de interés económico detrás del negacionismo, que puede ser muy potente también, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, de grandes lobbies que pelean y mucho para no trabajar en el sentido correcto.
0: Sí, és evident. A mi la gent que nega el canvi climàtic en teories estranyes i conspiracions, bé, me mereixen el mateix respecte que me mereixen els terraplanistes.
1: Clar.
0: Però que no me preocupen. Me preocupen, efectivament, el negacionisme organitzat i finançat per gent que no li interessen les mesures que haurien de prendre. I el problema és que, clar, les conseqüències i les dades avui en dia són tan evidents que ara aquesta gent ha canviat un poc l'estratègia. Han passat de dir, no, el canvi climàtic no existeix, a dir, no, tanmateix no hi podem fer res.
1: Clar,
0: la qüestió és no prendre mesures.
1: Clar, mentre servia esa excusa de no existe, que en verano hace calor y en invierno hace frío, ¿no?, que es un mantra molt, molt seguit per estas persones negacionistas, cuando ya ven, cuando la realidad nos ha pasado por encima o les ha pasado por encima, es, bueno, ya no hi som a temps, ¿no?
0: Sí, tanmateix, i què hem de fer, i ja ens adaptarem, i la qüestió és que no, hi ha gent que no li interessa prendre aquest tipus de mesures perquè afecten els seus interessos.
1: Fíjate que cuesta imaginar qué poderes hay detrás. Bueno, a ver, yo creo que todos los tenemos bastante bien ubicados, pero cuesta imaginar que haya un poder económico tan poderoso que pueda

0: retrasar de alguna manera o inocularnos, ¿no?, en ese negacionismo, teniendo en cuenta que nos va la vida a todos en ello. Las consecuencias del cambio climático nos cuesta la vida.
1: Sí, però no a tots per igual. És a dir, com en tantes altres coses, les conseqüències no afecten igual en el primer món que en el tercer món, i dins el primer món no afecten igual a les persones que se'n poden anar a viure on volen i tenen molt de medis, a les persones que tanmateix haurem d'estar aquí. Per tant, no és cert que ens afecti a tots. Sí que ens afecta a tots, per dir-ho d'una manera, però de cap manera a tots per igual. I per tant, això explica que hi hagi aquesta tendència en gent que, diguem, que té medis per sortir-se molt millor que nosaltres.
0: Claro, però després pensamos, per exemple, en nostra comunitat autònoma, Baleares, primer mundo, destino eminentemente turístico, pero un territorio muy vulnerable a las consecuencias del calentamiento global. Lo estamos explicando, ¿no? El mar Mediterráneo se calienta a un mayor nivel y más rápido que el resto, tiene determinadas vulnerabilidades. Nuestro territorio es vulnerable en sí mismo y aún así aviones, coches, barcos siguen operando sin tener en cuenta las emisiones de gas. El avión es el vehículo más contaminante del mundo.
1: Sí, sí. Després el que hi ha també és el curt placisme, no? De dir, bé, mentre la cosa s'aguanta i ja està, no? I això fa que costi prendre decisions i establir polítiques a llarg termini. És a dir, en general a l'administració li costa mirar 20 anys per endavant o 30 anys per endavant. I això fa que l'adopció de mesures sigui difícil.
0: Però serà inevitable, no? Seran més dràstiques, sí, perquè seran d'un moment a altre, però és inevitable. Esas medidas se tendran que tomar.
1: I tant. El que passa és que li he dit tant nostre, és a dir, qui dia passa any és un pany, està molt arrelada, és a dir, bé, els que venguin darrere ja se trobaran, no? És a dir, és una irresponsabilitat en tema intergeneracional, evidentment, els que se trobaran seran els que vindran darrere.
0: Claro, de todas formas, esa irresponsabilidad es cada vez más grave, ¿no? Seguramente hace 50 años se podía prever, había muchos estudios que nos hablaban ya del calentamiento global, usted mismo lo dice, ¿no? No hemos anfetcas, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero definitivamente, ahora que lo estamos padeciendo, que ya lo vivimos en nuestra cotidianidad, la irresponsabilidad ya no tiene argumento posible.
1: És que més enllà de ser responsabilitat hi ha compromisos, és a dir, tenim compromisos com a comunitat autònoma, tenim una llei de canvi climàtic, com a estat, Espanya també té una llei, com a Europa, que ens obliguen a una reducció d'emissions en dates de 2030 i 2050. Com més se retardin les mesures, més difícil serà o més dràstiques hauran de ser les mesures, o senzillament ja és que se dona per impossible. Que claro, és una altra cosa que pot estar passant.
0: Però tota esa agenda 2030 ja se da per perdida.
1: Clar, aquí és el problema, que el que deia, que han passat de negar els fets, a dir, va, tanmateix és impossible. Claro. I això és un derrotisme que és molt perillós.
0: Es que es muy peligroso porque además uno al final se pregunta, ¿para qué sirve una ley de cambio climático? Si han operado más aviones que nunca en nuestra comunidad autónoma, si hay más coches que nunca en nuestra comunidad. Claro, ¿de qué sirve tener leyes, normativas, tener una agenda, ¿no?, un propósito, un objetivo, si ya lo damos por perdido 3 años antes, ¿no? No vamos a llegar a la agenda, a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. En fin.
1: Sí, no nos facis preguntes a otros científicos porque...
0: No. No, pero le pregunto desde la indignación que entiendo deben sentir, ¿no?
1: Home, el que sent és que fas feina en un tema que, com a responsable, com a, diguem, persones que fan feina en fons públics, tenim un deute, jo diria, moral d'informar tothom, l'administració, la societat, ho intentem fer, però després els resultats són minsos, evidentment que genera frustració.
0: ¿Qué resultados ve usted en nuestra comunidad autónoma? ¿En algún, dónde se ha puesto filo la agulla y dónde no y es más preocupante?
1: A veure, tenim un comitè d'experts en canvi climàtic, però les polítiques de canvi climàtic haurien de ser transversals. Com bé has dit, no es tracta només de posar plaques solars, es tracta de reduir, per exemple, transport. A dia d'avui s'està reduint les emissions derivades de la generació d'electricitat per tema d'eficiència de les noves màquines i per tema de substitució de combustibles, carbó per gas natural, i per la penetració de renovables. Però amb el tema de transport, les emissions van desbocades, tant terrestre com marítim com aeri. I aquí el que s'ha fet és, no sé si zero, però molt poc.
0: Y claro, el margen, esta es la pregunta, ¿no? Porque no podemos poner el horizonte, no hay un horizonte claro, pero ¿qué margen tenemos para conseguir, como mínimo, estabilizar la situación? ¿Con qué margen contamos? Si hacemos las cosas bien a partir de hoy, que no es una posibilidad real, pero si hiciéramos las cosas bien a partir de hoy, ¿qué posibilidades tenemos, qué margen tenemos de estabilizar la situación, de que no empeore?
1: Sí. Si volíem estabilitzar el clima cap a final de segle, que cap aquí ja on anaven els acords de París i les lleis de canvi climàtic, tant estatal com balear, hi ha unes fites de reducció molt quantificades. L'any 2030 s'havien d'haver reduït un 40% les emissions. I llavors, com més se tardi, és que l'any 2030 el tenim aquí. Vull dir que de moment no han aconseguit ni estabilitzar pràcticament. No ja parlo de reduir, sinó que no han aconseguit ni estabilitzar. Per tant, com més tard hi estem, si se vol complir amb aquestes fites, més dràstiques hauran de ser les mesures.
0: Claro. El objetivo era reducir las emisiones un 40%, un menos 40%, y estamos en datos positivos, ¿no? No hemos llegado ni al cero.
1: Sí, hem arribat, sí, a estabilitzar, sí, el que reduir de manera significativa, no.
0: ¿Arribarem? Bueno, ya hemos explicado que no, pero ¿existe una posibilidad real de cumplir con ese objetivo?
1: Després, el segon objectiu era l'any 2050, emissions netes 0 o 90% com a mínim de reducció. Si no es compleix l'any 2030, tampoc ha de ser una excusa per dir ja no feia res. Vinga, anem a fixar-nos uns altres objectius i si hi ha voluntat, pues, com deia, de cara a l'any 2050 encara hi podrien ser temps, però hi ha d'haver voluntat, evidentment.
0: En fin, que de moment no la ven, no?
1: Malauradament no, ni a nivell nostre, ni menys a nivell mundial, així com està la geopolítica a dia d'avui.
0: Y ven una mayor conciencia a nivel social, digo, ya no solo a nivel político, porque ahí hay en las decisiones políticas, bueno, hay muchos intereses sobre la mesa, pero a nivel social la sociedad está más concienciada, es más realista con respecto a las consecuencias que está teniendo el cambio en el clima.
1: A veure, jo crec que és bastant conscient i coneix el fenomen. De fet, Espanya és un dels països on la gent està més conscienciada, supos que perquè ens afecta més com a tota la Mediterrània. El que passa, el que preocupa és el que deia abans, és aquesta sensació de dir no hi ha res a fer, o mentre els polítics o l'administració no faci que hem de fer nosaltres, és a dir, és un poc aquest derrotisme que el que ens duu és que no se prenguin mesures.
0: Pues hay que tomarlas, y tenemos una responsabilidad también individual, ¿no? Y este verano que nos hemos quejado muchísimo del calor, porque realmente las temperaturas han sido muy altas, no nos quedemos con la queja y qué insoportable, ¿no?, que es el calor a esas temperaturas tan altas, sino preguntémonos por qué, ¿no?, por qué está pasando, por qué se está convirtiendo en algo habitual, y la manera que tengamos cada uno de poder frenarlo, ¿no? Porque esto es lo que nos espera, ¿no?, en los próximos años. Seguiremos hablando de récords, de altas temperaturas, olas de calor.
1: No hi ha dubte.
0: Damià Gomis, catedràtic de Física de la Terra, és un plaer sempre xerrar amb tu. Gràcies, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Y así llegaremos en un minuto a la 1:00 p.m, boletín informativo, y después van ustedes, ya lo saben, a través de los mensajes que nos pueden seguir haciendo llegar a través de Punto de Mira, mensajes de WhatsApp.
2: 677 92 60 97.
0: Enseguida volvemos.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
3: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
4: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
4: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
4: Buena venta.
3: Buena venta, buena venta. ¡Gol! ¡Coche Seminuevo para casa!
4: Ven a por más.
3: Ven a...

0: En ocasiones los recuerdos que tenemos de la infancia nos llega a través de una canción, canciones populares que nos invitan a dormir, nos calman, nos dan cobijo o nos divierten. Letras y melodías que quedan registradas en un lugar muy profundo que nos permite reconocer quién nos la cantaba, en qué momento del día o de la noche, y en esos recuerdos aparece para cualquier mallorquín que se precie, Cucorba, que se despide en su 50 cumpleaños. Francesc Aguiló, ¿cómo estás? Buen día.
1: Estic benísimo.
0: Francesc Aguiló, que venía hoy, que es parte fundamental de Cucorba, decía, estic molt emocionat per sa resposta, sí, perquè esta despedida os está llenando de emoción, de regalos, y decís, es que nos quieren mucho, pero claro, lo dudabas, claro que vos estimam.
1: Sí, no se trata tan de dubtar com de que se faci tan evident d'una manera tan generosa, vull dir, perquè han rebut a través de les xarxes infinitat de comentaris, però moltíssims, de per tot Mallorca, i tots els comentaris són esplèndids, vull dir, són tan generosos que no sabem com agrair-ho. I eres l'agraïment de tota la gent, que en aquest cas són grans els que mos feliciten, evidentment, perquè ni els no escriuen a la xarxa, no? Però els grans ho fan recordant la seva època, la seva infància, la seva època d'infant, o ho fan agraint per haver fet feliços els seus fills, els seus nets, etcètera, etcètera. I a part d'això, si també tenim el reconeixement de les institucions, que és escàs, i doncs, doblement contents.
0: Saps què passa? Claro, 50 años dan para mucho, ¿no? Y ahora le decía, antes de entrar en la entrevista, que cuando uno hace feliz a sus hijos, es feliz, ¿no? Y si vamos a un concierto de Cucorba y nuestros hijos se lo pasan bien, a mí ya me has ganado para siempre. Pero Cucorba además tiene la ventaja de que estos padres, que ahora vamos con nuestros hijos a veros, os hemos visto de niños, entonces tenéis, es la doble recompensa. Os lo agradecemos por dos o por tres.
1: Sí, és veritat. I endemés no només els pares, sinó que venen predins.
0: I predins, clar que sí. És que 50 anys donen per molt, eh?
1: Són molt molts. Sí. Bé, això significa que han fet les coses més o manco bé i que han tingut la capacitat de connectar en molta generació d'infants en les mateixes cançons, en cançons noves, però amb una manera de comunicar i una manera de relacionar-nos amb els seus infants molt efectiva i que és una cosa, en el nostre cas, innata, perquè nosaltres hem treballat molt, hem estudiat moltíssim el món de l'infància, però aquesta capacitat de connectar de manera immediata, de que ni riguin en les nostres testades, és una cosa que no s'aprèn, o la tens o no la tens, i nosaltres, afortunadament, l'hem tinguda.
0: Sí, hay que tenerlo y después hay que formarse, aprender, tener muy en cuenta que estás frente a un público especial, particular.
1: Molt especial. És dual, és públic infantil, per una part és fàcilment manipulable, perquè no deixen de ser infants, per tant, els que treballen amb infants, siguin en música o en teatre, tenen una responsabilitat molt gran, perquè actuen per un públic, com he dit, manipulable, una mica indefens.
0: Sí, fàcil de convèncer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el que tu li has de transmetre i de la manera que ho has de transmetre és molt important. Però, per altra part, el públic infantil també és un públic molt rigorós, perquè no dissimulen com el públic adult, que s'ha avorrit tota la representació assegut a la butaca, que eres final bé i te diu, m'ha agradat molt, tal.
0: No, el nin no. No te dirà la mentida, te dirà, molt avorrit.
1: Exacte, si s'està avorrint o no li agrada el que tu fas, se'n va, o se posen a cridar, a bé-la, i estan per una altra cosa i no estan per tu. Per tant, és important que la gent que fa feina per infant tingui, ho tingui tot això molt present, i sobretot, com he dit abans, que assumesqui una responsabilitat, perquè dir les coses d'una manera, dir-les de l'altra, utilitzar un llenguatge, utilitzar unes formes d'expressió, tot això és important perquè té una incidència damunt la ment de l'infant. Per tant, no ha de ser una cosa a la jugera, surt allà, P4, bofa, i ja està. No. Han de tenir molta responsabilidad para hacer feina para infantes.
0: Es que es muy importante esto que estás diciendo, porque aunque sea un acto lúdico, un evento, un concierto, no tenemos que perder eso de vista, ¿no? Al final nos nutrimos de canciones, de libros, de cuentos, y eso puede, al final moldea nuestra personalidad, ¿no? Cuando somos niños. Y tener eso en cuenta es básico, porque fas un B, ¿no? Al niño que tienes delante. Claro, en 50 años, ahora que decías, ¿no? Tener en cuenta, es muy importante el lenguaje, ha cambiado mucho la sociedad, cómo la entendemos también, ¿no? Ahora, yo creo que formamos parte de un mundo y de una sociedad mucho más inclusiva, desde luego, que abraza mucho mejor la diversidad que lo hacía hace 50 años. Esta es la realidad, y seguramente ese cambio, esa transformación, también la habéis transitado vosotros, ¿no?
1: Sí, nosotros hemos transitado muchísimas transformaciones.
0: Pero esta es muy importante, ¿no? Los niños de hoy no son los de hace 50 años, no, ni vosotros sois los mismos, claro.
1: Ni nosotros. Afortunadamente.
0: Claro.
1: Afortunadamente. Pero sí, los infantes han cambiado muchísimo. Moltíssim. Hi ha aquests aspectes positius que tu has anomenat com a desinclusió, i diguem major respecte cap a lo que són les nines en relació amb els nens, que eren molt més agressius i molt més dominadors, però el nen també de fa 50 anys no són en tindar en molt d'espet. Nosaltres, quan començàvem a cantar, teníem nen de 14, 15 anys ballant. Nen petits en tenien molt pocs, ara és absolutament a l'enrevés. Ara tenim majoritàriament nens petits, fins als 6, 7 anys, no Clar. Gaire més, i en canvi, a partir d'aquesta edat ja se'n desentenen de cucorba, perquè entren a la preadolescència, el manco, si no vol dir adolescència.
0: És com més... Són molt més aviat, és vera.
1: Molt més aviat.
0: Bueno, es que creo que lo que estás explicando tiene mucho que ver con este momento, porque es verdad que ahora cuesta imaginar a un joven ya o adolescente de 15 años en un espectáculo de cucorba y disfrutándolo. Seguramente, aunque lo disfrute, no te lo va a decir por esta cosa pudorosa y de como de vergüenza,
1: sí.
0: ¿No?
1: Sí, no es una así. Cosa exclusiva de cucorba, pasan
0: no,
1: todos los
0: claro.
1: espectáculos para infantes,
0: o una película de sí, una película
1: sí,
0: de animación,
1: una película
0: cosas
1: de animación.
0: Así.
1: Es, no sé si es degut a les xarxes socials, que ha canviat molt la manera de jugar. Abans no tenies tanta, no t'entrava tanta cosa des de fora, jugaven més en comú, eren jocs comunitaris de carrer, ara són jocs molt més aïllats, molt ús i abús de les pantalles, del mòbil, de les tablets, de tot això, i clar, fa nens amb una personalitat diferent. Però per mi el més preocupant és que s'hagi escurçat tant l'infància, perquè una persona necessita madurar i necessita fer-ho d'una manera lenta i passant totes les etapes així com toca, no passar de l'infància a l'adolescència d'un dia per l'altre. I quan dic passar de l'adolescència, ho dic no en el sentit normal d'entrar dins una època diferent, sinó en el sentit de fer-ho d'una manera forçada i arribant o consumint continguts que no són adequats per aquella edat.
0: Evidentment, que no els poden pair com toquen.
1: No els poden pair com toca, i a més volen ser grans per determinades coses, però infants, pues és que els hi convé, o sigui, no en quant a la responsabilitat moltes vegades.
0: Clar,
1: i no és que ara xerri malament jo de tots els joves.
0: No, evidentment que no, evidentment que no. I cada generació té lo seu.
1: Té lo seu.
0: I aquesta és vera, que volen tornar grans, jo crec que sí.
1: Massa aviat,
0: però sempre crec ser mayores, y cuando somos ya un poco más mayores dices, ay, Déu meu, quina pressa m'he donat, no fa falta, no arriba tan aviat.
1: Sí, sí.
0: Pero yo creo que es una cosa muy humana, ¿no? Querer crecer. Sí. Pero es verdad que desde la adultez el consejo es disfrutar de allà de sa, de sa nins, y alargadlo todo lo que podáis.
1: Sí, ya arribará, ya arribará. que una evolució més natural, ja, més adequada a l'edat de cada nen, a la capacitat de comprensió, a la capacitat d'assimilar missatges que li arriben, clar, del món que l'envolta, que, però bé, les coses venen
0: com...
1: És
0: que si no, tot és molt confós, però lo que sí habéis podido, os habéis percatado claramente, porque son 50 años, ¿no?, viendo crecer a muchos, varias generaciones, que ara deixen de ser nens abans.
1: Sí, això ja, això ja ho he dit, així, deixen de ser nens.
0: És que és com a, fa com a...
1: Molt bé, seria cucarba, a... no, cucarba, per nens petits, diuen, per nens petits. Però bé, és el que hi ha, i un se va acomodant a la manera de pensar de cada generació d'infants.
0: I què cerquen els nens ara que van a veure un espectacle de cucarba? Què volen?
1: Que volen? Una pregunta molt interessant. Hi ha que dir una cosa. Malgrat tots els comentaris que han fet ara fa un

0: fet, diguem, de pallassos una mica diferents dels pallassos convencionals, però amb altres coses molt semblants. I no només cantant, sinó que procurant que les nostres cançons se diverteixin. I quan feim les explicacions de com han de ballar o com han de cantar, sempre feim unes introduccions que solen ser molt divertides i que predisposen els infants a seguir amb més interès el que tu els hi estàs contant. I després hi ha un altre tema, i és que d'una manera soterrada, a vegades bastant evident, però normalment més en segon terme, sempre a totes les nostres cançons i a tots els nostres espectacles tenen un contingut pedagògic. O sigui, nosaltres quan escrivim una lletra o quan pensant el que farem amb aquella cançó quan la ballarem, sempre procuram transmetre determinats valors que prenguin a través de les cançons llenguatge, embarbussament, frases fetes, rondalles, contes, i aquest contingut pedagògic és essencial. No és un contingut superposat d'això que pugui embafar, que venen a cantar ensenyen mosses.
1: No,
0: però utilitzant tots els recursos que
1: queda,
0: tenim,
1: queda soterrat, però així és com arribes més fàcil, a lo millor, no?
0: Nosaltres intentant transmetre determinats valors, l'estimació a la llengua, l'estimació a la terra pròpia.
1: Me vull aturar aquí perquè esto es muy importante y creo que heu fet aquesta, vull dir, ese valor, eso lo habéis hecho, ¿no? Ese trabajo pedagógico en cada uno de vuestros espectáculos, con mucho mimo vuestras canciones, pero hay otros muy importantes, y es ese el estimar la lengua, estimar la tierra. Esto también nos lo ha dado quienes hemos podido disfrutar de, sí, de Cucorba.
0: Sí, tant, perquè nosaltres vam sorgir l'any 1977, acabava el franquisme, sortien d'una dictadura ferotge que mos havia fet a nosaltres tota l'educació en llengua castellana.
1: Clar, perquè sortíem d'en Franco, que va morir el 75, però no, el franquisme estava molt present.
0: Molt present, molt present, però nosaltres érem hereus d'aquell, érem fill d'aquella dictadura.
1: Clar.
0: I la manca de llibertat. Nosaltres, que prèviament a Cucorba havíem fet teatre per adults, tenim obres que guardem, que vàrem intentar representar, que havia de passar per censura i que mos venien a l'opinió en totes les pàgines censurat, que no podies fer. I llavors hi va haver com una explosió quan en la mort d'en Franco i en l'inici de la democràcia, hi va haver com una explosió de gent que va sortir de s'amagatai per fer coses, des de l'associació de veïnat a Palma, que en van créixer una cada barriada, des de partits polítics, grups ecologistes com el mateix GOP, Cucorba era el nostre ram. I què passa? Vam iniciar la nostra tasca quan Mallorca era un absolut desert, no hi havia res, i vam fer, per una part, la tasca teatral, que teníem alguns precedents, que van tenir curta vida, com l'Estonell o el grup de Teresetes que ja hi havia, però nosaltres van ser els que van fer una feina persistent, continuada, i fem 180 representacions de l'any, anàvem a tots els pobles, totes les escoles, i era la primera vegada que els nens veien un espectacle en català.
1: Clar.
0: Era la primera vegada, però no només un espectacle en català, sinó majoritàriament era la primera vegada que va en un espectacle teatral pensat i dirigit primordialment a nens. Això era, per ells era una autèntica fascinació, perquè això que no ho havíem vist mai. I va passar el mateix en la música. Quan nosaltres vam començar a recuperar les cançons populars, que era la primera tasca que van fer aportacions de cançons pròpies, eren cançons absolutament desconegudes. Sembla impossible ara això, pels que no hagin viscut en Joan Petit, l'Elefant...
1: És raro, eh? És raro, no... Perquè, clar, no ets d'aquest món si no has viscut en Joan Petit.
0: Sí, però en aquell moment ningú coneixia.
1: Ja, clar.
0: Ningú coneixia. I varen començar a recuperar totes aquestes cançons per tot allà, sempre tenien sora de parada per si un lloc que s'altres sentien, mira això, quina cançó més guapa que, tal, tal. I les anàvem incorporant i les hem anat difonent a través de, ara arriben a les 3.700 representacions,
1: mare meva,
0: que és una barbaritat, però és cantar, tornar a cantar,

0: aquestes cançons populars que ja són popularíssimes, per altres coses, perquè també a l'escola ja no és com abans, que nosaltres vam acabar tot el nostre període escolar sense sentir una cançó que no fos Venid y vamos todos con Flores a María, Oscar al Sol, que mos poden cantar.
1: Quin desastre, tanta sort que de tot allò tan fosc va sorgir tot l'altre, no? Tot lo que altre tenim. I ara és vera que deies a l'inici, no? Jo aquest agraïment no me l'esperava no? Amb tanta intensitat. Mm-hmm. Aquest bessó de poder dir avui, 2026, que fuisteis los autores de ese primer espectáculo teatral en català per a tantos i tantos niños de Balears, és que aquell bessó val tant,
0: sí.
1: Francesc, que t'ho has de creure.
0: Sí, no, ja ho sé que val molt.
1: És que és allà, aquí, perquè si no, clar, és que si no hagués estat molt difícil. Era, en esa època, en el 77, era mucho más fácil, no? No, no.
0: Sí, sí, era...
1: seguir la norma i passar, no? Passar de puntetes i no, i Cucuarbo no ho va fer i és molt important.
0: Cucuarbo ho va fer i a més...
1: I molts altres, afortunadament.
0: Sí, i molts altres, evidentment. Però... el senyal més evident de que això va quallar i va deixar una empenta als infants d'aquell temps és la quantitat de nins, ara ja adults,
1: clar,
0: que mos han fet comentaris a través de les xarxes o personalment i que mos diuen que recorden. Wow. I estic parlant dels anys 78, 79, 80, aquests primers anys de la dècada dels 80, que recorden una representació que van veure de l'Esperdanyeta o de la Vall del Real i sempre m'he recordat perquè va ser superdivertida. O sigui, no va ser fer aquella representació i segueixer amb una altra cosa, sinó que va deixar marca.
1: I tant.
0: Va deixar marca
1: molt de nits. I segurament, clar, no sé si recordaràs, clar, és que segurament hi havia moltes emocions, no?, en esas primeras representaciones en las escuelas, colegios, con esos niños que escuchaban por primera vez en una canción o en un espectáculo, ¿no?, una propuesta en catalán,
0: sí.
1: ¿Cuál era la reacción de los niños? Porque seguramente lo miraban también con distancia, ¿no? Porque, ostras, en catalán, ya podemos, pero, ¿no? Fue como una mica de por, seguramente.
0: Encara no habían comenzado a estudiar en lengua catalana.
1: Claro, seguro que había una distancia que...
0: No.
1: Pues estoy muy contenta de que no.
0: Els nens, no, y nosotros también.
1: Però seria una reacció...
0: No, nosaltres connectàvem amb els infants, però d'una manera brutal.
1: Que bé.
0: I perquè en els espectacles teatrals també hi havia música, sempre hi ha hagut música, hi havia participació de nens que els incorporàvem a la trama de l'obra de teatre d'una manera o de l'altra, que els feien fer personatges i tot això. I això, nosaltres baixàvem moltes vegades al públic, o jo què sé, fer un engalçamós amb un coixí, perquè, o fer coses que en nins trencava molt aquesta
1: sí.
0: La barrera que separa l'escenari de l'espectador, i en nins se sentia molt còmode i se sentia molt bé.
1: Els vau fer feliços i ja està.
0: Fins i tot quan anàvem a actuar, que llavors era molt complicat i que hi actuàvem molt, a més a les barriades de Palma,
1: sí.
0: Barriades com Son Roca, com Verge de Lluc, com Son Cladera, etc.
1: I era complicat per què?
0: Aquestes barriades, els nins eren majoritàriament castellano parlants i tu anaves allà, com tu has dit, amb una proposta en mallorquí o en català, no? I veurem com ho rebran, però ho rebien generalment bé, i no varen tenir excessius problemes. Al principi va costar un poquet perquè nosaltres varen començar sense res, no teníem amplificació, cantàvem a veu pelada, no teníem decorats, els elements d'utillatge que utilitzàvem eren de coses que construïen
1: altres,
0: trastorbells, això, era el vestuari, no era un vestuari fet, sinó que era arreplegat de per aquí, de per allà i tot això, o sigui que era el que es diu teatre pobre totalment. I llavors tampoc, per part dels que ho organitzaven, també moltes vegades te feien actuar a nivell de terra, ni de segur que te'n revoltava per tots els costats, i hi havia qualque dia que mos en veien tot quan els feien ballar o això, allò me'n feien l'escenari i de vegades vien de té aquesta representació i tot. Vull dir que també era una tasca d'educació, d'ensenyar-los a veure teatre. I ja te dic, al principi va ser una tasca dura, però que va tenir la seva recompensa.
1: I tant, 50 anys després, ho pots dir amb totes les lletres, no? Amb la boca ben grossa. I ara em explicant com canvia la societat i sobretot els nins, ara són més petits els que van veure Cucorba, però has dit una cosa que és molt certa, i és que lo que no pierden és l'essència, i l'essència en qualsevol niño són les ganes de jugar. I jo me ponia en el paper de los niños que claro que van a ver a Cucorba con ganes de jugar, però claro, tu tienes que darles ese juego. Durante 50 anys tu has tenido que tener muchas ganas de jugar también.
0: Sí, essencial.
1: No és fàcil, eh?
0: No és fàcil, i això és el que de vegades perd a molta gent que fa feina per infants, i és que ho fan d'una manera ocasional, com a trànsit per llevar fer teatre per adults, o fan d'una temporada molt curta, i el que fan, sí, té una incidència, perquè quan venen a veure-te, te veuen i els agrada o no els agrada el que tu fas, però per deixar empenta, per deixar marca, necessites fer una feina contínua, sí, intensa, no cedir, i tenir allò com a vocació essencial. Nosaltres, sobretot en Biel i jo mateix, hem fet moltes vegades obres de teatre per adults, en la Lluna Teatre, amb Antoni Maria Tomàs, i en la companyia que tenim, que és l'Alicón Teatre, que fem obres comèdies de les millors comèdies de tot el món, hem fet teatre per adults, però la nostra vocació sempre han estat els infants. La primera vocació han estat. I nosaltres
1: de merit. I ha de ser, perquè si no, aquestes ganes de jugar se perden en el camí.
0: El dia que no m'ho divertim amb nosaltres tant com se diverteixen els nens, ho deixem.
1: Però jo no me crec que tu t'hagis deixat de divertir com els nens, no me crec que és per això.
0: En absolut. Ah,
1: això t'anava a dir.
0: No, si ho deixem ara és passadat.
1: És passadat. Però les ganes de jugar no les has perdut gens.
0: No, en absolut, m'ho repassam igual de bé que quan varen començar.
1: Bon, anem amb la música de Cucorba. Avui li deien a Francesc, amb quina cançó que vam s'entrevista, i me diu adéu-siau, i dic, clar, és que me sap tant de greu.
0: Quina ha de ser.
1: Moltes gràcies, Francesc, per aquests 50 anys, felicitats. Tindrem una no bona nau ja tot d'una, haurà un concert de 9 de setembre,
0: un dia 4 de gener,
1: encara tenim oportunitat de veure els Cucorba, i a part en Francesc Aguiló seguirà en el món del teatre, de la fotografia. L'art no desapareix de la teva vida, afortunadament. I moltíssimes gràcies per haver vengut.
0: Moltes gràcies a tu, ha estat un plaer estar conversant aquí.
1: Gràcies per tot, de veres. Mon anam amb Cucorba. Llegamos a les 2 de la tarde. Hasta mañana.
2: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
3: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Hipermueble, en calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. No te lo pierdas.
4: Este es el mes del gran eclipse. Todo el mundo habla de ello. Pero los eclipses no solo ocurren en el cielo, también ocurren en el mercado inmobiliario. Te lo explicamos. Cuando el precio eclipsa el valor, cuando la improvisación eclipsa la estrategia, este agosto, que no te eclipsen la venta de tu casa. Antes de tomar una decisión, habla con quien lleva décadas ayudando a propietarios a vender mejor. Fincas Fiol, no vendemos casas, cambiamos vidas.
5: Cuando cae el sol, la ciudad no se detiene. Palma empieza a correr. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Rally. 26 de septiembre. La gran carrera nocturna para disfrutar en familia, con amigos o por deportistas que se quieren superar. Apúntate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
6: Organiza Radio Mallorca, Cadena Ser. Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, Tu Almacén de Construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA i l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.